0: Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Són les 12:20 minuts d'aquest dimecres 10 de juny del 2026, a la meitat de la setmana, i comencem aquest programa especial per seguir minut a minut la històrica visita del papa Lleó XIV a Catalunya. El pontífex, que va arribar ahir a Barcelona deixant-nos imatges per al record a l'Estadi Olímpic i que avui el dia ve carregat d'actes d'una altíssima càrrega simbòlica. A primera hora del matí l'hem vist compartint una estona amb els interns del centre penitenciari de Brians 1, i a hores d'ara el focus es trasllada a l'abadia de Montserrat, on es commemora el seu mil·lenari. A la tarda la cita serà més propera, a la parròquia de Sant Agustí, però el gran colofó d'aquest viatge arribarà a 8:15 del vespre, una missa solemne a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, on a més es beneirà i s'inaugurarà la tan esperada Torre de Jesucrist. Si t'has de moure per Barcelona amb molta precaució, recorda que hi ha restriccions importants de mobilitat als voltants de la Sagrada Família i al barri del Raval, amb carrers tallats i desviaments al transport públic. Consulta sempre les xarxes de la Guàrdia Urbana abans de sortir de casa. Però com bé has estat escoltant a la programació de la cadena COPE, anem ràpidament a un dels punts neuràlgics d'aquest migdia. Ens n'anem directes cap a la muntanya de Montserrat. Allà hi tenim el nostre enviat especial, el Víctor Navarro, que ha viscut l'arribada entre multituds del papa Lleó XIV a Montserrat. Víctor, bona tarda. Ambient de gala a l'abadia, oi?
1: Ricard, doncs el papa, que ja està a l'interior de la Basílica de Montserrat, ha sigut espectacular com ha entrat aquí. Moltíssims nens petitons els que ha beneït. Aquí estem amb una mare. Com et dius?
2: Em dic Nena.
1: Com ha estat aquest moment? Li has passat a la petitona? Com es diu la petitona?
2: Es diu Guadalupe, i ha sigut doncs molt especial, perquè clar, veiem que el papa anava agafant els nens i clar, volíem que també li fes la benedicció, així que molta, molta il·lusió.
1: Molta il·lusió, ho heu aconseguit, que la petita Guadalupe ja estigui beneïda, ja està beneïda,
2: sí,
1: de per
2: vida. Sí, ja està, ara a fer-ho bé, però això som porta.
1: Molt bé, doncs felicitats per aquest moment tan maco. Gràcies, i Ricard, aquest són els moments macos de l'arribada del papa, que ja està aquí dins per resar el rosari, per veure la Moreneta, després de visitar la presó de Brians aquest matí, i amb les campanes que repiquen i repiquen perquè sí, el papa ja és a Montserrat.
0: Moltes gràcies, Víctor. Tornarem a connectar si hi ha novetats. I mira, ara ens movem cap al centre penitenciari de Brians 1, perquè l'hem anomenat i t'hem explicat que aquest matí el papa ha començat ben d'hora, lluny de les càmeres i els grans banquets, en una visita de marcat caràcter social. L'Eva Fernández ha seguit de prop els primers passos del pontífex avui. Eva, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuáles han sido los detalles más destacados de este encuentro en la prisión y qué mensaje ha querido transmitir el Santo Padre?
3: Buenos días, Ricard. El Papa se ha quedado conmovido al escuchar los testimonios de Monse y Josefina y ha emocionado a todos los internos al asegurarles con firmeza que Dios les ama como son, pero les sueña mejor. Algunos de los presentes, en su mayoría en prisión preventiva, les costaba aguantarse las lágrimas mientras escuchaban al pontífice cuando les decía que todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado y amado por Dios, y que no existe ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. El pontífice, en un escenario presidido por la Virgen de la Merced, patrona de las personas que se encuentran en prisión, subrayó que la misericordia divina está siempre por encima de los errores cometidos. Del encuentro, el Papa no se fue con las manos vacías, porque le regalaron numerosos objetos realizados en los talleres del centro penitenciario.
0: Gracias, Eva. Una de les recluses que ha parlat amb el Sant Pare, la Josefina, li ha dit això.
4: De vegades encara li pregunto moltes coses, sobretot per l'accident que va patir el meu fill. Vaig patir molt veient patir amb ell, i fins i tot la meva fe va tambalear. No entenia per què havia passat aquella desgràcia, però enmig de tot continuo pensant que no vull demanar explicacions a Déu. Mi hijo sobrevivió y hoy es un milagro, y yo siempre creeré que es obra de Dios. Siempre es Dios.
0: acostant-se als més necessitats. Aquest matí el Sant Pare Lleó XIV des de la presó de Brians 1. Són les 12 i 25 minuts i 30 segons. Ja saps que estem amb tu fins a 1:15. Després seguirem amb la programació de la cadena COPE tot el minut a minut d'aquest segon dia de la visita a Catalunya del Sant Pare. Abans, però, y abans de fer una nova connexió, potser que agafem forces. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona. Auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Calle Diputación 239 en Barcelona.
5: A COPE Catalunya.
6: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
7: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
8: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

0: Lectura de l'Apocalipsi de Sant Joan. Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d'abans havien desaparegut i de mar ja no n'hi havia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s'engalana per al seu espòs. I vaig sentir cap a l'indret del tron una veu forta que cridava: és el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells. Ells seran el seu poble. I el seu Déu serà Déu que és amb ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls. I no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses d'abans han passat. Llavors, el qui seia al tron afirmà: jo faré que tot sigui nou. I afegí: escriu aquestes paraules perquè són veritat i dignes de tota confiança. Després em digué: són un fet. Jo sóc l'Alfa, la primera lletra de l'alfabet.
1: Però José Luis, cuando ha dicho la palabra tron, en catalán quiere decir trono, que me ha mirado como diciendo, se refiere a ti, tron.
0: Jo els donaré aigua de la font de la vida, sense pagar res. Els qui surtin victoriosos tindran tot això en herència. Jo seré el seu Déu i ells...
1: José Luis, en una visita tan importante como esta, ¿cuánto de ridículo te ha parecido la polémica en torno al catalán?
2: Bueno, pues después de los dos días que ya prácticamente llevamos en Barcelona y viendo cómo se ha manejado el Papa,
1: ¿verdad?
2: Ridícula completamente, patética, esa es la verdad.
1: Y lo bien que lo han hecho, y que lo está haciendo.
2: Vamos. Que se ha encontrado una fórmula totalmente equilibrada,
1: lógica, claro.
2: Que respeta todo y que es lo propio además de lo que hace el Papa en cualquier lugar, y se ha esforzado además.
1: Ojo,
2: esforzado.
1: Y que nadie se apunte el tanto, porque yo estoy convencido que esto está previsto desde el minuto menos uno.
2: Vamos,